Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 67%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 70%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 63%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 71%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 77%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 79%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

0: En punt és 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment només cues a les rondes de Barcelona, ronda dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs per obres, la ronda litoral congestionada entre Poblenou i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: L'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Milers de persones es van manifestar a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada per l'arribada massiva d'emigrants. Els concentrats van demanar al govern espanyol i a les institucions europees una resposta immediata a una situació que qualifiquen de crítica. Benjamin Netanyahu rebutja oficialment el pla de Donald Trump al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a Gaza. El primer ministre israelià diu que no retirarà els seus soldats de la franja si abans Hamas no es desarme del tot. Comença la setmana de l'eclipsi, que dimecres al vespre atraurà les mirades de milers de catalans des de les zones en l'ocultació, on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià i fins a les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments situats en la franja de foscor ja tenen el desplegament gairebé a punt per evitar col·lapses, mentre els hotels i establiments turístics estan al 100%. Ja s'han superat les 10.000 captures de porc senglar a la zona de Collserola, a punt d'inici del brot de pesta porcina africana. Agricultura considera que l'evolució és favorable i que, si es manté així, el brot podria quedar controlat aquesta tardor. El pàrquing d'accés a Aigües Tortes per esports hauria d'obrir avui parcialment després de la llevissada d'aquest cap de setmana, que l'ha deixat impracticable. El director del parc ha avançat que per obrir-lo del tot caldran setmanes. A les plataformes de streaming, aquesta setmana arriba la sèrie de suspens, Dos setmanes d'agosto. És la novetat més destacada al costat de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3, o Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu argentina Moria Casán.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. La catalana Paula Blasi acaba el Tour femení en cinquena posició de la general i com a segona millor jove al Tour se l'ha endut la neerlandesa Demi Vollering. El Barça treballa per incorporar Rodri just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol. Tres mundialistes, Joan García, Eric García i Gordon, es cursen les vacances i van entrenar-se ahir amb l'equip. I avui comencen els europeus d'atletisme a Birmingham amb 19 catalans i a París comencen les proves de natació als europeus amb 8 catalans.
0: Es mantindrà el sol i la calor intensa amb algunes nuvolades disperses de la Catalunya central, on com a molt hi haurà cel variable i alguna gotellada. Al llarg del dia, risc de nuvolades, localment amb tempesta, se situarà més a la meitat oest del país i sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Pirineu.
4: Trescat Info.
0: Vull i...
5: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
6: La banda sonora del teu dia.
7: Tenim a Armúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 74%.
8: Man, what in the world is happening down here?

0: En aquesta hora, el nostre primer titular és per al trànsit.
1: Direcció Lleida per obres i la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també per treballs a la calçada.
0: L'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics.

0: Treballar des d'una segona residència pot arribar a comportar una amonestació de sou si no s'ha pactat amb l'empresa. Ho critiquen sindicats com l'UGT, que reclama una regularització.
1: Informació, proximitat, música...
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 67%.

Radio Arbúcies 107.6 FM.

0 6 1 6 FM.

0: Amb un les 10 del matí. L'Europa occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i també algunes zones d'Alemanya. Els oceans han registrat màxims de temperatura històrics. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater explicaran aquest matí les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern n'ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Treballar des d'una segona residència pot arribar a comportar una amonestació de sou si no s'ha pactat a l'empresa. Ho critiquen sindicats com l'UGT, que reclama una regularització concreta davant aquesta modalitat laboral que continua sense estar regulada en molts convenis. Creix el nombre d'ajuntaments que opten per impulsar pressupostos participatius. Ara hi ha 144 municipis que en tenen. Són el 15% del total, però acullen la meitat de la població de Catalunya, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Comença la setmana de l'eclipsi, que dimecres al vespre atraurà les mirades de milers de catalans des de les zones on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià fins a les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments situats en la franja de foscor ja tenen el desplegament gairebé a punt per evitar col·lapses. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos, cadells, que venen de països de l'est sense garanties sanitàries, i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. El pàrquing d'accés a Aigües Tortes per Espots s'hauria d'obrir avui parcialment després de la llevissada d'aquest cap de setmana, que l'ha deixat impracticable. En declaracions a 3Cat Info, el director del parc ha avançat que per obrir-lo del tot caldran setmanes i demana als visitants que evitin aparcar-hi durant la nit en els propers dies. De les plataformes de streaming, aquesta setmana arriba la sèrie de suspens Dos Setmanes d'Agosto. És la novetat més destacada al costat de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3, o Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu argentina Moria Casán.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Blasi ha acabat el Tour en cinquena posició de la general i com a segona millor jove, un Tour que ha guanyat la neerlandesa Follering. El Barça treballa per incorporar Rodri just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol. Tres mundialistes, Joan García, Eric García i Gordon, es cursen les vacances i es van entrenar ahir amb l'equip. I avui comencen els europeus d'atletisme a Birmingham amb 19 catalans i a París comencen les proves de natació als europeus amb 8 catalans.
0: Dilluns 10 d'agost, avui es mantindrà el sol i la calor intensa amb algunes nuvolades disperses a la Catalunya central, on, com a molt, hi haurà cel variable i alguna gotellada. Al llarg del dia, el risc de nuvolades, localment amb tempesta, se situarà a la meitat oest del país i, sobretot, a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Pirineu.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 63%.

0: Bon dia, són les 11. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt en què rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. Un atac ucraïnès amb drons deixa almenys 12 morts i 39 ferits a la regió russa del Tatarstan. Segons mitjans ucraïnesos, l'objectiu d'aquesta ofensiva era una gran refineria de petroli que hi ha en aquesta localitat. L'Europa occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu, Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics. Salvament Marítim activa un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que es preveu que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no podran navegar durant l'eclipsi. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plàter explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Creix el nombre d'ajuntaments que opten per impulsar pressupostos participatius. Ara hi ha 144 municipis que en tenen. Són el 15% del total, però acullen la meitat de la població de Catalunya, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos, cadells, que venen de països de l'est sense garanties sanitàries i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. Arriba la cinquena edició del Festival Riu Avall, que programa concerts de clàssica, jazz o música lírica en una desena de municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El festival durarà fins al 6 de desembre.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Blasi acaba el Tour en cinquena posició de la General i com a segona millor jove al Tour se l'ha endut la neerlandesa Demi Vollering. El Barça treballa per incorporar Rodri just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol. Julián Álvarez s'incorpora avui a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid, que no vol que el davanter marxi a Barça. I avui comencen els europeus d'atletisme a Birmingham amb 19 catalans i a París comencen les proves de natació als europeus amb 8 catalans.
0: I el temps, calor intensa amb xafogó a la costa i temperatures que superaran els 35 graus, sobretot a l'interior del país. Es mantindran algunes nuvolades, sobretot a la meitat oest del país i als Pirineus, on a la tarda s'esperen alguns ruixats o tempestes.
1: 3CAT Info.
0: Hola, bon dia a tothom. Ara mateix passen 3 minuts i mig de les 11, us informa Òscar Callau. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt on rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de...
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de
6: 30 graus
5: i una humitat del 43%.

0: Ampules, 12 del migdia. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt en què rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. L'Europa occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent. Els oceans també han registrat màxims de temperatura històrica. S'intensifiquen les tasques d'extinció a l'incendi de Catí a l'Almaestrat. El foc que continua actiu ja ha cremat 800 hectàrees i a unes 700 persones evacuades. A Niebla, Huelva, el foc que crema des de fa 4 dies ja ha arrasat 8.000 hectàrees i a 400 persones evacuades preventivament. Ajuntaments i entitats que s'oposen al Plater expliquen aquest matí les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Creix el nombre d'ajuntaments que opten per impulsar pressupostos participatius. Ara hi ha 144 municipis que en tenen. Són el 15% del total, però acullen la meitat de la població de Catalunya, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Comença la collita de pera de la varietat Conference. La calor ha fet que la producció baixi, que els fruits siguin més petits, però, segons els productors, els preus seran bons, ja que es manté l'alta demanda. El pàrquing d'accés a Aigües Tortes per Espot finalment n'obrirà avui parcialment com estava previst després que una esllavissada el deixés impracticable aquest cap de setmana. Els treballs de neteja estan en marxa i la normalitat absoluta podria tardar encara unes quantes setmanes. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos, cadells, que venen de països de l'est sense garanties sanitàries, i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. Arriba la cinquena edició del Festival Riu Avall, que programa concerts de clàssica, jazz o música lírica en una desena de municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El festival durarà fins al 6 de desembre.
1: Esports.
0: Montserrat, bon dia.
2: Hola, bon dia. A l'Europeu de Natació de París, Ainhoa Campabadal s'ha classificat per a la final del relleu 4x200 metres lliures que l'equip disputarà aquest vespre. A l'Europeu de Birmingham, d'atletisme. A Anglaterra, també participació de catalans. Jaime Guerra disputa la classificació de longitud a aquesta hora. Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Blasi acaba el Tour en cinquena posició a la general i com a segona millor jove, un Tour guanyat per la neerlandesa Follering. I el Barça treballa per incorporar Rodri just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol. Julián Álvarez, mentrestant, s'incorpora avui a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid, que no vol el davanter marxi a Barça.
0: Un dia més la calor tornarà a ser intensa a gran part del país, sobretot a les comarques de l'interior, on rondaran els 37 graus. Cap a ponent la temperatura s'enfilarà fins als 38. La xafegor serà intensa al litoral. S'esperen ruixats i tempestes a l'oest del país, localment intenses al Pirineu Occidental.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 36%.

sol. Que em crema els ulls de tant mirar. Ballo en els seus cabells.

0: La 1 en punt del migdia. Les entitats i ajuntaments que s'oposen al pla del govern per incrementar i repartir pel territori les energies renovables afirmen que el projecte incompleix una quarantena de normatives catalanes, espanyoles i europees. I han presentat 12.000 al·legacions, però reclamen que se'ls escolti i es comenci de zero. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt en què rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. Ucraïna assegura que ha bombardejat la refineria més important de Rússia en el segon atac contra aquestes instal·lacions dels últims mesos. L'exèrcit ucraïnès ha causat almenys 13 morts i una quarantena de ferits en un atac contra diferents objectius en una regió del centre del país. El 17 d'octubre, totes les trucades comercials ja quedaran identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. El govern espanyol ha confirmat la data en què s'activarà aquesta mesura, inclosa en el pla antiestafes, per tal que aquestes trucades siguin més identificables. S'intensifiquen les tasques d'extinció a l'incendi de Catí a l'Alt Maestrat. El foc, que continua actiu, ja ha cremat 800 hectàrees i hi ha unes 700 persones evacuades. A Niebla, Huelva, el foc que crema des de fa 4 dies ha arrasat 8.000 hectàrees i hi ha 400 persones evacuades preventivament. Els accessos al cim del Montmaneu al Segrià es tancaran perquè ningú hi pugui pujar a veure l'eclipsi. Així ho han decidit els municipis que gestionen aquesta zona natural davant la previsió d'una gran afluència de persones i de l'elevat risc d'incendi. Arriba la 5a edició del Festival Riu Avall, que programa concerts de clàssica, jazz o música lírica en una desena de municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El festival durarà fins al 6 de desembre.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: L'argentí Julián Álvarez s'ha incorporat aquest matí als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. El davanter ha passat la revisió mèdica amb la resta de companys. De moment no hi ha canvis pel que fa a les opcions que el jugador pugui tancar la seva incorporació al Barça. Primera jornada, les proves de natació a l'Europeu de París. La sabadellenca Ainhoa Campabadal s'ha classificat per a la final d'aquesta tarda als 4x200 lliures femenins. I en Florencio Acabat, cinquè en la sèrie de la mateixa prova masculina. I Nil Cadavall ha quedat eliminat als 100 metres braça. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, el de Sant Boi Jaime Guerra participa en la ronda de classificació del salt de llargada.
0: I pel que fa al temps, un dia més la calor tornarà a ser intensa a gran part del país, sobretot a les comarques de l'interior, on les temperatures rondaran els 37 graus. Cap a Ponent s'enfilaran fins als 38. L'aixa fogó serà intensa al litoral. S'esperen ruixats i tempestes a l'oest del país, localment intenses al Pirineu Occidental.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de la 1. Bon dia a tothom. Us saluda, us informa Òscar Callau. El pla de renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la xarxa catalana per una transició.
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 37%.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el Pla Ter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig exposat al Pla d'Implantació d'Energies Renovables. Àlex Tarés és un dels impulsors del moviment d'Ajuntaments Opositors.
2: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
0: Un Pla Ter que tot just ara ha obert un segon període de delegacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer. És dilluns 10 d'agost de 2026, tenim més titulars, entrem de ple en la setmana de l'esperat eclipsi solar, Marc Pijuan.
3: I els agents rurals han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva. El dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants.
0: I Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
3: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar, en aquest cas, lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
0: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració, diuen descontrolada.
3: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
0: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
3: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta davant de casa.
0: En cultura, avui arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
3: Proposta que tindrà lloc durant tota la setmana a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca. El certamen l'inaugurarà l'Euskal Borrec Ensemble.
0: Esports, Jordi Cervantes, setmana clau en el mercat de fitxatges del Barça.
4: El conjunt blaugrana espera tancar la incorporació de Rodri, arribant a un acord amb el Manchester City, mentre que també es vol desencallar la contractació de Julián Álvarez un cop ha tornat a les files de l'Atlético de Madrid.
0: Nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes. Sobretot demà, previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del i les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida. Aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
0: Al control de sol, nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació, Artau Bellavista, Montse Huguet i també Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues. És la nostra portada d'aquest dilluns, la xarxa catalana per la transició energètica que alerta que el Pla Ter presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis. Diverses entitats opositors al Pla d'Implantació d'Energies Renovables del Govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat a Barcelona la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori. Marc Dalmau, bon dia.
6: Bon dia. Denuncien que el Pla Ter incompleix fins a 44 articles de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Lamenten que no s'ha comptat per a res amb els municipis i reclamen un pla nou que vagi de baix a dalt i no a l'inrevés. Montserrat Cuberó és portaveu de la xarxa catalana per una transició energètica justa.
7: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
6: Asseguren que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. Diuen, per exemple, que utilitzant teulades, zones urbanes o vorals d'autopistes, es podria generar fins al 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plater alternatiu per proposar a la Generalitat.
0: Doncs Martorelles és un dels molts municipis que ha presentat al·legacions al Plater. Des del consistori es mostren preocupats perquè la proposta inicial identifica diversos terrenys com a potencialment aptes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. Vallès Visió, Albert Mos Pons.
8: Martorelles és un municipi amb molt terreny agrícola, forestal i paisatgístic. Per preservar aquests espais davant la proposta del Plater, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per evitar la construcció de grans infraestructures energètiques en aquestes zones naturals. Ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
9: L'espai que marcava com a apte no prioritari, que era l'entorn de les vinyes de Martorelles, gairebé totes les vinyes de Martorelles, entenem que no, aquest no és l'espai, aquest és un espai agrícola.
8: Des del consistori es manifesta el compromís amb el desplegament de les energies renovables i la lluita contra l'emergència climàtica i estan d'acord que hi ha d'haver estratègies com marca el Plater per arribar a aquests objectius. Tot i això, també defensen que aquesta transició s'ha de desenvolupar amb criteris de sostenibilitat ambiental, preservant els espais naturals i agraris i amb la participació dels municipis. Per aquest motiu, proposen altres espais per poder desenvolupar aquest model a Martorelles, com podria ser en el sostre industrial que té un municipi.
0: I el Plater també genera l'oposició, en aquest cas de Cervelló, que demana canvis en el pla d'implantació de renovables. ETB, Elena Duran.
10: El Plater, el pla que ha d'ordenar la implantació de les energies renovables a Catalunya, continua generant oposició al territori. Uns 290 municipis ja s'han adherit a un manifest per reclamar canvis en la proposta actual, que consideren que no protegeix prou els espais naturals i no té en compte la realitat de cada localitat. Un d'aquests municipis és Cervelló, on tots els grups municipals han presentat una esmena a la totalitat del pla. L'alcaldessa Montse Canes critica el model d'implantació proposat i defensa que hi ha alternatives amb menys impacte.
11: Nosaltres estem a favor de les energies renovables. Creiem que han de fer, que s'han de posar plaques solars, però hi ha altres possibilitats. Tenim les teulades, tant de les nostres habitatges com de les nostres empreses. Podria haver altres tipus d'ubicacions que no afectessin tant al municipi.
10: Cervelló es reunirà al setembre amb l'Institut Català de l'Energia per abordar la proposta i la Generalitat, per la seva banda, ja ha ajornat l'aprovació definitiva del Plater fins a, com a mínim, l'estiu del 2027.
0: Un Plater que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer.
3: Des de la Conselleria de Territori consideren que les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania seran l'eina que permetrà ajustar els resultats estrictament tècnics a la realitat social de cada municipi. Un pla que vol estendre i facilitar la implantació d'energies renovables arreu de Catalunya, sent la solar la més habitual.
0: Doncs justament parlant del sol, us hem de dir que ja hem entrat de ple en la setmana de l'eclipsi. Els agents rurals s'han posat ja en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva.
3: I el dispositiu vigilarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants procedents de tot Catalunya.
0: Un dels punts oficials d'observació el trobem a Camarles. Durant dos dies, aquesta població obrenca ha organitzat un programa d'activitats per celebrar aquest moment històric. Al recinte de les escoles s'ha habilitat un espai on es preveu l'arribada de 6.000 persones. Canal 21 Ràdio. Joan Bericat.
12: Camarles ja ho té tot a punt per viure l'eclipsi solar i convertir-lo en una atracció turística. El municipi ha habilitat un punt de visió amb capacitat per a 6.000 persones i aparcament per prop de 1.500 vehicles. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats entre els dies 11 i 12 d'agost, que inclouen concerts, la inauguració d'un mural, xerrades divulgatives i una zona gastronòmica per potenciar el comerç i la restauració local.
13: Bueno, Camarles hem apostat fort per l'eclipsi, al final hem de fer atracció turística en altres coses, no tenim platja, no tenim espais turístics com a tals, i vam pensar en concerts, no? En concerts en talent local, en zona gastronòmica per a fer una oferta gastronòmica també en comerços i en restauració del poble, i al final també tenim un atractiu que ara serà turístic, que serà el mural de l'eclipsi, no? Hi haurà el concert de Joan Rovira per la nit, abans estirar la zona gastronòmica, que la gent podrà anar i sopar allí. Els pàrquings estan tots senyalitzats, tenim aparcament per a quasi 1.500 cotxes, el punt de visió és per a 6.000 persones, per tant, anem bé.
12: Per garantir la mobilitat i evitar moments de col·lapse, el dispositiu comptarà amb el treball coordinat de la policia local, protecció civil, voluntaris i personal de control d'accés, a més de la col·laboració de veïns que han cedit terrenys.
0: 5 minuts i un quart de 3 i turistes d'arreu d'Europa han començat ja a arribar per viure l'eclipsi. Alguns s'han planificat expressament el viatge i aprofiten l'estada per descobrir les Terres de l'Ebre. La majoria d'hotels i establiments turístics sabrencs es troben ja al 100% d'ocupació. Canal T, Dani Camacho.
14: Les Terres de l'Ebre ja comencen a rebre els anomenats caçadors d'eclipsis, turistes que han planificat el seu viatge per poder presenciar el fenomen astronòmic del dimecres. Entre els visitants hi ha, per exemple, un grup de joves dels Països Baixos que ha escollit el territori per veure el seu primer eclipsi.
15: Sí, mai he vist un eclipsi, així que m'agradaria veure'l. És la primera vegada, així que espero poder-lo veure bé. També hem comprat unes ulleres per a l'eclipsi, així que pensem que el veurem bé.
14: Expliquen que han aprofitat les vacances per vindre a la zona i que el seu interès per l'astronomia els ha portat fins aquí.
15: Ho vam veure a Instagram farà cosa d'un any, així que vam voler vindre amb el nostre grup d'amics per veure'l.
14: El fenomen també s'està deixant notar, òbviament, en l'ocupació turística. Al Parc de Tortosa, l'agost ja és tradicionalment un mes de molta afluència, però expliquen que des de fa uns dies han començat a arribar clients que han viatjat expressament pel fenomen.
0: I el Departament de Salut ha alertat, us ho dèiem en titulars, aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
3: Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades amb altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació.
1: Notícies en xarxa.
0: I parlem un dia més de la crisi migratòria a Ceuta, perquè Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats. En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen, han indicat que malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació. I el govern espanyol, mentrestant, s'ha fixat com a prioritat el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta.
3: Des de la ciutat autònoma, el ministre

0: parte de la tumbona de una vez.
1: Claro que no vale con que el presidente mande emisarios a Ceuta. Hacen falta explicaciones en las Cortes. Creo que Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
2: Bendondo ha parlat des de la plaça popularment coneguda com del Covi, a tocar de la Ronda Litoral al Port Olímpic de Barcelona. Ho ha fet acompanyat pel candidat de l'alcaldia de Barcelona, el del partit, Daniel Cirera, i tots dos han aprofitat per denunciar un assentament amb barraques en aquell punt de la capital catalana.
3: Un minut i mig, arribem a un punt, a un quart de tres de la tarda. Més coses, ens situem ara a Badalona, on els veïns del carrer Eduard Maristany recullen firmes en protesta pels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de l'administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Daniel Mormuz.
4: Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer-hi proves dels trens que fabrica. Des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem a un dels veïns, Joan Anton Pérez.
5: Portem des de el mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució
6: per aquest
5: tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
4: Els residents expressen que Adif disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs. Per la seva banda, des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
3: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
2: En total s'han renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Ara els vianants disposen de voreres d'una amplada mitjana de 4,35 metres a cada banda, gairebé 2 metres més que les anteriors. Les obres han durat 2 anys.
3: I parlant d'obres, Vallfogona del Ripollès ha aixecat el seu nucli medieval per renovar el clavegueram i la xarxa d'aigua. Ràdio Ripoll i Guido Sant Gerotin.
7: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegueram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
8: El que és el carrer Milany i el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera. No? I ara a agost l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara al mes d'agost ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
7: En aquest cas és un projecte subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua en uns 100.000 euros. Únicament s'han fet talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls el dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsòl, els carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també permetrà millorar el servei a diverses masies dins del terme municipal.
3: I ens hi trobem a la Costa Brava perquè a l'estiu cada cop és més habitual veure pescadors que s'instal·len a les platges en horari nocturn aprofitant les hores que no hi ha banyistes. Els municipis del litoral i els agents rurals intensifiquen la vigilància i insten els pescadors a deixar les platges netes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: Com en qualsevol altra modalitat de pesca recreativa, els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent. Segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas en la pesca des d'embarcació o en la subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els practicants deixin l'espai net. César Calabrés és sotsinspector i cap de l'àrea de fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals.
10: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs deixalles, no, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
9: Els ajuntaments de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
3: I arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. De la crònica de successos, i és que un home ha disparat diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat després de mantenir una discussió amb una dona, segons s'han confirmat fonts.

0: càrrecs policials.
1: Els fets van passar cap a 8:15 i diversos testimonis van alertar el telèfon d'emergència 112 després de sentir les detonacions. Els Mossos d'Esquadra van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets. Els Mossos també van localitzar 6 beines de calibre 22. No consta cap persona ferida ni detinguda.
2: I la Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment i ha detingut 3 persones a Castelldefels i una a Reus.
1: L'organització obligava les víctimes a estar disponibles tot el dia, a acceptar totes les pràctiques sexuals sol·licitades, a lliurar la meitat de l'import del servei i a desplaçar-se a altres llocs quan se'ls ordenava.
2: I els fets delictius registrats a la xarxa del metro de Barcelona han disminuït un 34% durant els 6 primers mesos del 2026 respecte del mateix període de l'any passat, segons dades de l'Ajuntament.
1: Entre els mesos de gener i juny s'han comptabilitzat 5.500 conductes delictives davant de les 8.400 registrades durant el primer semestre del 2025. TMB també assegura que les dades mantenen la tendència a la baixa iniciada el 2019 i atribueixen l'evolució, entre altres factors, a les mesures de prevenció i a la col·laboració amb els cossos de seguretat.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Darnius, a l'Alt Empordà, 4 presumptes traficants d'entre 29 i 37 anys que tenien un cultiu amb més de 1.000 plantes de marihuana amagat al bosc.
1: La investigació va començar a mitjans del mes de juny davant les sospites que en aquest municipi hi havia una plantació de grans dimensions. A mesura que la investigació avançava i amb el suport de la unitat de drons, van localitzar un total de 3 camps amb plantes de marihuana en una zona boscosa de difícil accés dins del terme municipal.
2: Deu minuts, arribem a 2:15, moment per la cultura. I pel concert inaugural del Festival Jordi Savall, que arrenca aquest dilluns al vespre a diferents indrets de la Conca de Barberà. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
3: Montblanc es convertirà aquesta nit en un dels escenaris del Festival Jordi Savall, que inaugura avui la seva 6a edició amb una proposta musical al Santuari de la Serra. A les 10 de la nit, l'Euskal Barroc Ensemble oferirà El Cano, la primera volta al món, un concert que obrirà una setmana dedicada a la música antiga i al patrimoni. Martí Sant Climent, director i coordinador del festival.
4: Conjunts de música antiga més reconeguts a nivell peninsular, dirigit per Enrique Solini, i el que interpretaran amb músics i amb instruments de tant europeus, americans com asiàtics, és les cultures musicals inexistents a dia d'avui que hi havia tant a l'Amèrica precolombina com a l'Àsia preimperial al 1500. Quan Sebastián Elcano va ser la primera persona al món que va fer la volta a l'esfera terrestre.
3: El Festival Jordi Savall s'allargarà fins al 16 d'agost amb concerts a Santes Creus, Valls i Alcover.
5: Vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad.
2: I en un registre ben diferent, Ana Torroja serà l'encarregada de posar el punt final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils. Amb un concert serà aquesta nit al Parc del Pinaret, a partir de les 10 de la nit. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
6: L'artista presentarà un directe espectacular que combinarà les noves cançons del seu últim àlbum, Se ha acabado el show, amb els seus èxits en solitari i un repàs dels grans clàssics de Mecano, entre els quals no faltaran Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto olvidarte o Hoy no me puedo levantar. Ana Torroja ha explicat que, després de 4 dècades damunt de l'escenari, si no ha perdut la passió, és gràcies a l'energia i l'amor que li transmet al públic.
7: Verlos felices, verlos cantar, verlos disfrutar, verlos llorar, verlos emocionarse, o sea, el público es mi motor.
6: Segons el web del festival, encara queden algunes entrades a la venda.
2: Fa menys de 8 minuts, arribem a 2:15 i el Festival de Cambrils, que acaba avui, i el de Peralada, que ho va fer ahir.
8: Sí.
1: El certamen Alt Empordanès ha tancat la programació d'estiu de la seva 40a edició amb un 96% d'ocupació i 11 espectacles amb tot venut.
2: Uns dels protagonistes del Festival de Peralada en el Trio Fortuny, els escolteu de fons, de la cultura, els esports. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça davant d'una setmana important en el mercat de fitxatges.
8: Sí, bon dia, Jordi. El Barça que espera tancar ja el fitxatge de Rodri, arribant a una bona entesa amb el seu club, el Manchester City, i a més voldria desencallar l'opció de Julián Álvarez un cop ha tornat de les vacances després del Mundial i s'ha plantat a la ciutat esportiva de l'Atlético de Madrid per realitzar els primers entrenaments de temporada. Tot plegat en una setmana on el Barça ha començat els entrenaments, ja el complet amb Gordon, Eric García i Joan García, i a l'espera de l'arribada de la resta dels mundialistes, com Jules Koundé, que està previst que retorni demà, més la resta de campions del món, Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, Ferran Torres, que se'ls espera dimecres, tot plegat per preparar un amistós que es jugarà diumenge a Suïssa contra el Basilea. De la seva banda, l'Espanyol, que avui descansa, començarà demà a preparar el debut en Lliga, el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. Pel que fa als equips de la Lliga F, la jugadora del Barça, Quique Nazaret, s'ha lesionat a la porció pubofemoral de l'adductor major de la cuixa esquerra i s'espera que estigui unes 4 setmanes de baixa. L'equip tornarà avui cap a Barcelona després d'un últim entrenament en la seva estada a Andorra amb l'objectiu de preparar el partit amistós d'aquest dimecres contra el Montpellier al Johan Cruyff. Pel que fa al futbol de casa nostra, l'Europa es va emportar l'edició número 40 del torneig històric del futbol català. Els de la Vila de Gràcia es van imposar en la gran final al Badalona per 2-5. Els graciencs es van avançar ràpidament amb un gol d'en Marc Anglès i abans dels 20 minuts de partit, Flavio feia el segon. Abans d'arribar al descans, Anglès, novament de penal, ampliava diferències. A la represa, el Badalona va buscar la remuntada amb dues dianes pràcticament consecutives de Pepe i Joaco. I després de la pausa per hidratació, els de Josep Maria Gené van tornar a la tranquil·litat al marcador amb un doblet de Càlid. Gené i Genís Sanpietro, tècnic del Badalona, valoraven la final.
0: Hi havia poques renovacions en relació a la temporada passada i per nosaltres el que volíem era tenir experiències positives, enfrontaments que ens enriqueixin i que ens permetin doncs, fer una bona pretemporada per trobar aquest ADN que ens ha de permetre després poder competir. Per tant, contents per haver viscut aquesta 40a edició de la manera que l'hem viscut.
9: El joc que t'exigeix l'Europa doncs, t'ajuda molt i després doncs, és informació no?, que agafes i com més exigent o pitjor et va a vegades en els partits de pretemporada doncs, més informació, més saps el que pots corregir i realment l'objectiu de la pretemporada al final, no que et surti tot bé contra rivals doncs, més assequibles sinó trobar aquest repte d'equips més potents en principi que t'exigeixin i que et donin la informació per on després agafar el camí.
8: Ahir també es va jugar un partit amistós entre l'Olot i el Sabadell que es van emportar els arlequinats per 0-3. En handbol, el Barça ha tornat a la feina després de les vacances d'estiu. L'equip dirigit per Carlos Ortega, que el curs passat, recordem, va aconseguir el ple de títols, s'ha estrenat amb una sessió a la ciutat esportiva amb les tres noves incorporacions, Sergei Hernández, Janus Esmarason i Oriol Sanfelipe. Un dels veterans de l'equip, el portuguès Luis Frade, espera una temporada il·lusionant.
10: Realmente muy ilusionados de volver una nueva temporada. Tenemos incorporaciones nuevas, jugadores jóvenes que suben. Espero que vengan con muchas ganas y tenemos que estar preparados para afrontar una temporada que va a ser muy dura. Bueno, es distinto porque empezamos quizás un poco más felices, pero sí, obviamente que es diferente intentar pelear por llegar o estar defendiendo un título. Como siempre somos el Barça, estamos aquí para eso, ya tuvimos en estas situaciones felizmente más veces y esperemos que sea una temporada muy buena y muy linda.
8: L'equip ja és en camp per seguir amb la seva preparació abans d'un torneig amistós aquest cap de setmana a Alemanya.
2: Gràcies, Jordi. Per última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
14: Us agrada somiar? A mi moltíssim. Si pensem bé, hem somiat tants somnis com dies hem viscut. I si tornem a pensar millor, cada somni és diferent i cada dia també. Estem a la Biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, convidats per la Dolors Huerta. Ella ens ha triat un poema que ens recorda que somiar pot ser tota una aventura. Somnis, de la Joana Raspall. Hola, Dolors.
15: Hola.
14: Per què has triat aquest poema? És que t'agrada somiar?
15: Sí.
14: I a banda de somiar, t'agrada la poesia?
15: Sí.
14: Doncs has de saber que nosaltres, aquí a l'Embaladits, moltíssim. I a banda de que t'agrada la poesia, t'agrada llegir poesia?
15: Bueno, sí, molt.
14: Molt bé. Ens pots dir com es diu aquest poema?
15: Somnis.
14: I ens pots dir qui el va escriure?
15: Joana Raspall.
14: Doncs, què et sembla si comencem?
15: Vale.
14: Avui, la Dolors Huertas ens porta un poema preciós que s'ensenya que somiar pot ser tota una aventura.
15: Si sabés explicar tot allò que somio, en faríem un llibre per poder-te'l donar. De camins encantats, dintre boscos fondosos, de vaixells sobre l'ona, d'un màgic oceà.
14: De palaus i castells, amb jocs i molta festa.
15: Però m'hi trobo sol, perdut, desorientat, que tu no hi surts enlloc per fer-me companyia. I sense tu, cap somni no pot ser explicat.
14: Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Dolors. I com si fos un somni fet realitat, nosaltres ens acomiadem aquí. Amics, fins al proper Embaladits. Adeu!
15: Adeu!
13: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
11: La xarxa de comunicació local.
2: Molt bon dia, són 2:15.
16: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el plàter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta, a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig al pla d'implantació d'energies renovables. Àlex Tarés és un dels impulsors del moviment d'ajuntaments opositors.
17: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
2: Un plàter que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer. És dilluns 10 d'agost de 2026, tenim més titulars, entrem de ple en la setmana de l'esperat eclipsi solar. Marc Pijoan.
18: Els agents rurals han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància. El dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants.
2: I Atenció Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
18: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
2: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració descontrolada.
18: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat conjunt les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
2: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
18: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta de davant de casa.
2: Cultura, arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
18: Proposta que tindrà lloc fins diumenge a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca.
2: Esports, Jordi Cervantes, l'Europa guanya l'Històrics.
8: El conjunt escapulat es va endur l'edició número 40 del mític torneig d'estiu després d'imposar-se en la gran final al Badalona per 2-5. És el segon títol que aixeca l'equip de la Vila de Gràcia.
2: Històrica victòria de l'Europa a l'Històrics. I nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes, sobretot demà dimarts. Previsió, Marc Jaureguizar.
19: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida. Aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
2: A control de so, avui el nostre company Lluís Sánchez, a coordinació Artau Bellavista, Montse Huguet i també Regina González. Passen 3 minuts i mig de 2:15. És la nostra portada aquest dilluns, la xarxa catalana per la transició energètica, que alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis.
1: Per aquest motiu, entitats opositores al Pla d'Implementació d'Energies Renovables del Govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han denunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori.
2: Ho han fet a la ciutat de Barcelona en un acte que ha seguit el nostre company Marc Dalmau.
20: Bon dia, Jordi. Denuncien que el Plater incompleix fins a 44 articles de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Lamenten que no s'ha comptat per a res amb els municipis i reclamen un pla nou que vagi de baix a dalt i no a l'inrevés. Àlex Terès és impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
21: I que el que s'ha de fer és consensuar amb el territori. I una de les coses que ens sorprèn més d'aquest Plater és que tots els municipis que tenen una càrrega, el 98% dels municipis que tenen una càrrega de 100 megawatts d'exigència de producció energètica solar, són municipis de menys de 1.000 habitants. Això vol dir que són municipis amb poca capacitat econòmica ni una capacitat jurídica per defensar-se.
20: La portaveu de la xarxa catalana per una transició energètica justa, Montserrat Cubaró, reclama la retirada immediata del Plater.
22: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
20: Asseguren que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. Diuen, per exemple, que utilitzant teulades, zones urbanes o vorals d'autopistes es podria generar fins al 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un Plater alternatiu per proposar a la Generalitat.
2: Martorelles és un dels molts municipis que ha presentat al·legacions. Des del consistori es mostren preocupats perquè la proposta inicial identifica diversos terrenys com a potencialment aptes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. Vallès, Visió, Albert Maspons.
23: Martorelles és un municipi amb molt terreny agrícola, forestal i paisatgístic. Per preservar aquests espais davant la proposta del Plater, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per evitar la construcció de grans infraestructures energètiques en aquestes zones naturals. Ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
24: L'espai que marcava com a apte no prioritari, que era l'entorn de les vinyes de Martorelles, gairebé totes les vinyes de Martorelles, entenem que no, aquest no és l'espai, aquest és un espai agrícola.
23: Des del consistori es manifesta el compromís amb el desplegament de les energies renovables i la lluita contra l'emergència climàtica, i estan d'acord que hi ha d'haver estratègies com marca el Plater per arribar a aquests objectius. Tot i això, també defensen que aquesta transició s'ha de desenvolupar amb criteris de sostenibilitat ambiental, preservant els espais naturals i agraris i amb la participació dels municipis. Per aquest motiu, proposen altres espais per poder desenvolupar aquest model a Martorelles, com podria ser en el sostre industrial que té un municipi.
2: Un pla Ter que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer.
1: Des de la Conselleria de Territori consideren que les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania serà l'eina que permetrà ajustar els resultats estrictament tècnics a la realitat social de cada municipi. Un pla que vol estendre i facilitar la implantació d'energies renovables arreu de Catalunya, sent la solar la més habitual.
2: Doncs justament parlant del sol, 8 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, us hem de dir que ja hem entrat de ple en la setmana de l'eclipsi, per si no ho sabíeu. Els agents rurals s'han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva.
1: I el dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants procedents de tot Catalunya.
2: Un dels punts oficials d'observació el trobem a Camarles. Durant 2 dies aquesta població brenca ha organitzat un programa d'activitats per celebrar aquest moment històric. Al recinte de les escoles s'ha habilitat un espai on es preveu l'arribada de 6.000 persones. 21 Ràdio, Joan Bericat.
3: Camarles ja ho té tot a punt per viure l'eclipsi solar i convertir-lo en una atracció turística. El municipi ha habilitat un punt de visió amb capacitat per a 6.000 persones i aparcament per prop de 1.500 vehicles. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats entre els dies 11 i 12 d'agost, que inclouen concerts, la inauguració d'un mural, xerrades divulgatives i una zona gastronòmica per potenciar el comerç i la restauració local.
4: Bueno, Camarles hem apostat fort per l'eclipsi, al final hem de fer atracció turística en altres coses, no tenim platja, no tenim espais turístics com a tals, i vam pensar en concerts, no? En concerts en talent local, en zona gastronòmica per a fer una oferta gastronòmica també en comerços i en restauració del poble, i al final també tenim un atractiu que ara serà turístic, que serà el mural de l'eclipsi, no? Hi haurà el concert de Joan Rovira per la nit, abans es tirà la zona gastronòmica, que la gent podrà anar i sopar allí. Els pàrquings estan tots senyalitzats, tenim aparcament per a quasi 1.500 cotxes, el punt de visió és per a 6.000 persones, per tant, anem bé.
3: Per garantir la mobilitat i evitar moments de col·lapse, el dispositiu comptarà amb el treball coordinat de la policia local, protecció civil, voluntaris i personal de control d'accés, a més de la col·laboració de veïns que han cedit terrenys.
2: A la ciutat de Terrassa l'eclipsi no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs aquell dia. Ràdio Municipal de Terrassa, Núria Àries.
5: Falta menys per l'eclipsi del 12 d'agost. A Terrassa no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs.
6: No ho veuré, no m'interessa.
5: I els que sí, es queden o marxen?
7: Aquí, aunque no se vea total.
25: Desde casa. De la terraza.
26: No, es muy bonito, pero no me voy a trasladar, no.
25: Estaremos en Terrassa, lo veremos ahí en Campetit, por ejemplo.
27: Subiré al terrao a ver si veo algo.
28: No, a Rubí hi ha un lloc que és com una Atenea.
29: Vaig a Tarragona. És anar amb el cotxe, amb el meu germà, i intentarem tornar la mateixa nit.
5: Els terrassencs que volen veure l'eclipsi total i encara no han planificat el viatge ho tenen una mica complicat. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, per exemple, on ja fa mesos que van penjar el cartell de complet.
2: I us ho dèiem en titulars, atenció, perquè el Departament de Salut alerta aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
1: Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades o amb altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació.
2: I és que conèixer les mesures de seguretat visual, escollir el lloc des d'on observar l'eclipsi i planificar el trajecte són aspectes fonamentals per viure el fenomen amb totes les garanties. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
30: Mirar el sol directament, encara que sigui durant pocs segons, pot provocar lesions greus a la vista. Per això, el primer consell és clar. Mai no s'ha de mirar l'eclipsi a ull nu ni amb ulleres de sol convencionals. Per observar-lo amb seguretat cal utilitzar unes ulleres especials per a l'eclipsi, homologades i en bon estat. La Mònica Gràcia, d'Òptica Gràcia, ens ho explica.
31: Quan hi ha l'eclipsi, la radiació és la mateixa, però el sol està tapat per una ombra, per la lluna. Llavors, què passa? Que la nostra pupil·la ja no té aquesta defensa, podem mirar el sol que ens sembla que no ens està passant res, però aquesta radiació sí que ens arriba a la retina. Per això és aconsellable portar les ulleres.
30: I molta atenció amb els mòbils, les càmeres, els prismàtics o els telescopis. No s'han d'utilitzar per mirar el sol sense filtres solars adequats, perquè també poden causar danys oculars. En definitiva, gaudir de l'eclipsi és possible, però sempre amb protecció.
2: Sí, com sigui, dir-vos que el govern retransmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya.
0: El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30 amb una durada aproximada d'un minut i mig.
8: Notícies en xarxa.
2: 3 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Parlem un dia més de la crisi migratòria de Ceuta, perquè Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats.
0: En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació.
2: I el govern espanyol, mentrestant, s'ha fixat com a prioritat el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta.
0: Des de la ciutat autònoma, el ministre de Política Territorial ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats. El ministre Ángel Víctor Torres ho ha explicat aquest matí en una compareixença des de Ceuta.
9: Le hemos trasladado al presidente Vivas y también él nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo. Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar.
0: Torres també ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i, en aquest context, la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. Temen que en els pròxims dies hi hagi una nova entrada de migrants des del Marroc.
2: Doncs sobre aquesta crisi migratòria han opinat en una visita a Barcelona el vicesecretari general del Partit Popular, Elías Bendondo.
0: El diputat popular ha carregat contra l'actitud del govern espanyol i l'ha titllat d'irresponsable.
10: Desde el Partido Popular hemos pedido por tierra, mar y aire que el presidente del gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez. Claro que no vale con que el presidente mande emisarios a Ceuta. Hacen falta explicaciones en las Cortes. Creo que Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
0: Bendondo ha parlat des de la plaça popularment coneguda com del Covi, a tocar de la Ronda Litoral al Port Olímpic de Barcelona. Ho ha fet acompanyat del candidat a l'alcaldia de Barcelona del partit, Daniel Cirera, i tots dos han aprofitat per denunciar un assentament amb barraques en aquell punt de la capital catalana.
2: Més coses, gairebé en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, i ens situem ara a Badalona, us ho dèiem en titulars, perquè els veïns del carrer Eduard Maristany recullen firmes en protesta pels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de cap administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Daniel Mormuz.
11: Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer-hi proves dels trens que fabrica. Des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem a un dels veïns, Joan Anton Pérez.
12: Portem des de el mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució
13: per aquest
12: tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
11: Els residents expressen que Adif disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs. Per la seva banda, des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
2: De Badalona a Barcelona, perquè l'Ajuntament ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram comprès entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, és a dir, el districte de Sarrià-Sant Gervasi.
0: I en total s'ha renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Ara els vianants disposen d'unes voreres d'una amplada mitjana superior als 4 metres a cada banda, gairebé 2 metres més que les anteriors. Les obres han durat 2 anys.
2: I per tant, d'obres, Vallfogona del Ripollès s'ha aixecat el seu nucli medieval per renovar el clavegram i també la xarxa d'aigua d'aquest municipi. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
14: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
15: El que és el carrer, Milany, el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, no? I ara a agost l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara al mes d'agost ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
14: En aquest cas és un projecte subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua en uns 100.000 euros. Únicament s'han fet talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls el dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsòl, els carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també permetrà millorar el servei a diverses masies dins del terme municipal.
2: A l'estiu cada cop és més habitual veure pescadors que s'instal·len a les platges en horari nocturn aprofitant les hores que no hi ha banyistes. Els municipis del litoral i també els agents rurals intensifiquen la vigilància i insten els pescadors a deixar les platges netes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
3: Com en qualsevol altra modalitat de pesca recreativa, els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent. Segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas en la pesca des d'embarcació o en la subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els practicants deixin l'espai net. César Calabrés és sotsinspector i cap de l'àrea de fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals.
4: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs deixalles, no, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
3: Els ajuntaments de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
2: 11 minuts arribem a les 3. Combinar una dieta mediterrània hipocalòrica amb activitat física pot reduir el risc de desenvolupar diabetis tipus 2. Així ho conclou un estudi que alerta de l'augment dels ultraprocessats i la pèrdua d'hàbits mediterranis, especialment entre els joves. Cugat Media, Mireia Puente.
5: Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi Predimed Plus, una de les investigacions europees més importants sobre nutrició i salut, que ha fet seguiment de milers de persones durant 6 anys. El coordinador de l'estudi catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Salas, ha explicat que els participants que combinaven alimentació saludable i exercici físic presentaven un 31% menys de risc de patir diabetes tipus 2.
13: Això es tradueix en que, bueno, aquelles persones que fan una dieta mediterrània i a més es posen a fer activitat física, doncs al final tenen menys risc de patir una diabetes al llarg del temps, amb un seguiment que hem fet nosaltres de 6 anys. No?
5: La dieta mediterrània hipocalòrica plantejada en l'estudi consisteix a reduir unes 600 calories diàries, eliminant sobretot aliments allunyats del patró mediterrani, com les begudes ensucrades, els embotits, els ultraprocessats o els sucres refinats.
2: I moment ara per la cultura. I per començar pel concert inaugural del Festival Jordi Savall, arranca aquest dilluns a diferents indrets de la Conca de Barberà durant tota la setmana. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
16: Montblanc es convertirà aquesta nit en un dels escenaris del Festival Jordi Savall, que inaugura avui la seva 6a edició amb una proposta musical al Santuari de la Serra. A les 10 de la nit, l'Euskal Barroc Ensemble oferirà El Cano, la primera volta al món, un concert que obrirà una setmana dedicada a la música antiga i al patrimoni. Martí Sant Climent, director i coordinador del festival.
17: Conjunt de música antiga més reconeguts a nivell peninsular, dirigit per Enrique Solini, i el que interpretaran amb músics i amb instruments de tant europeus, americans com asiàtics, és les cultures musicals inexistents a dia d'avui que hi havia tant a l'Amèrica precolombina com a l'Àsia preimperial al 1500, quan Sebastián Elcano va ser la primera persona al món que va fer la volta a l'esfera terrestre.
16: El Festival Jordi Savall s'allargarà fins al 16 d'agost amb concerts a Santes Creus, Valls i Alcover.

0: I no massa lluny de la Conca de Barberà, la Costa Daurada, i en un registre ben diferent, Ana Torroja serà l'encarregada de posar el punt final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, amb un concert al Parc de Can Pinaret a partir de les 10 de la nit. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
1: L'artista presentarà un directe espectacular que combinarà les noves cançons del seu últim àlbum, Se ha acabado el show, amb els seus èxits en solitari i un repàs dels grans clàssics de Mecano, entre els quals no faltaran Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto olvidarte o Hoy no me puedo levantar. Ana Torroja ha explicat que, després de 4 dècades damunt de l'escenari, si no ha perdut la passió, és gràcies a l'energia i l'amor que li transmet al públic.
2: Verlos felices, verlos cantar, verlos disfrutar, verlos llorar, verlos emocionarse, o sea, el públic és mi motor.
1: Segons el web del festival, encara queden algunes entrades a la venda.
0: I Lleida es prepara per acollir una nova edició del Festival Sant Miquel de les Lletres. Se celebrarà del 5 al 10 d'octubre. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
3: Arriba la 4ª edició de Sant Miquel de les Lletres amb una nova entrega plagada de novetats i amb més d'una 50ena d'activitats culturals al llarg de la setmana. Des de l'organització assegura que el repte d'enguany és superar els 12.000 visitants de l'any passat, així com que el certament incideixi molt més pel que fa a l'àmbit nacional. A més, entre les novetats d'enguany s'inclouen la poesia, així com un servei de prescripció literària. En parla la directora de Sant Miquel de les Lletres, Merche París.
4: A diferents llocs estratègics de la ciutat, repartit per barris, hi haurà doncs, diferents cornes cartonades de poesia que hi haurà poetes recitant. Farem un llistat bibliogràfic de recomanacions, és a dir, de llibres relacionats amb el tema. No? Per exemple, l'amor i els llibres, doncs farem tot un llistat bibliogràfic que a través d'un codi QR o d'un enllaç el lector i la lectora podran anar a buscar què és el que recomanem.
3: La 4ª edició se celebrarà del 5 al 10 d'octubre.
0: Doncs de la cultura als esports. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. L'Europa és històric.
5: Bon dia, Jordi. L'equip de la Vila de Gràcia es va emportar l'edició número 40 del torneig històric del futbol català. Els de la Vila de Gràcia es van imposar a la gran final per 2-5. Els graciencs es van avançar ràpidament amb un gol de Marc Anglès i abans dels 20 minuts de partit, Flavio feia el segon. Abans d'arribar al descans, Anglès, novament de penal, ampliava diferències. A la represa, el Badalona va buscar la remuntada en dues dianes pràcticament consecutives de Pepe i Joaco. I després de la pausa per hidratació, els de Josep Maria Gené van tornar a la tranquil·litat al marcador amb un doblet de Calit. Gené i Genís Sampietro, tècnic del Badalona, valoraven la final.
6: Hi havia poques renovacions en relació a la temporada passada i per nosaltres el que volíem era tenir experiències positives, enfrontaments que ens enriqueixin i que ens permetin doncs, fer una bona pretemporada per trobar aquest ADN que ens ha de permetre després poder competir. Per tant, contents per haver viscut aquesta 40ª edició de la manera que l'hem viscut.
7: El joc que t'exigeix l'Europa doncs, t'ajuda molt i després doncs, és informació no?, que agafes i com més exigent o pitjor et va a vegades en els partits de pretemporada, doncs, més informació, més saps el que pots corregir i realment l'objectiu de la pretemporada al final, no que et surti tot bé contra rivals doncs, més assequibles, sinó trobar aquest repte d'equips més potents en principi que t'exigeixin i que et donin la informació per on després agafar el camí.
5: El davanter escapulat, Calit es mostrava feliç per haver acabat com a màxim golejador del torneig.
8: Ser màxim golejador del torneig és un plaer i més guanyar-lo. Així que estic molt content i a seguir. Aquest torneig l'he vist molt complet. Ja toca millorar algunes fases i arribar el millor possible a la Lliga. I allà és on es dona jugar més les castanyes, no? Pues allà anirem entrenant cada dia, com sempre, i millorar ja per la Lliga.
5: Encara en futbol, el Barça espera tancar una setmana clau en els fitxatges i és que voldria tancar el fitxatge de Rodri, arribant a una entesa amb el Manchester City i a més voldria desencallar també l'opció de Julián Álvarez. El jugador ha tornat ja de les vacances i s'ha incorporat a les files de l'Atlético de Madrid. Tot plegat en una setmana on s'espera la tornada dels internacionals campions del món com Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí i Ferran Torres el dimecres. Abans, dimarts, hauria de tornar també l'internacional francès Jules Koundé. L'equip jugarà un amistós a Suïssa diumenge contra el Basilea. Pel que fa a l'handbol, el Barça ha tornat a la feina després de les vacances d'estiu. L'equip dirigit per Carlos Ortega, que el curs passat va aconseguir el ple de títols, s'ha estrenat amb una sessió a la ciutat esportiva amb les tres noves incorporacions, Sergei Hernández, Janus Smarason i Oriol San Felipe. L'equip ja és en camp, on continuarà amb la seva preparació abans de disputar els primers amistosos, amb la disputa d'un torneig a Alemanya. I un últim apunt, perquè l'Espanyol de tercera FEP en bàsquet ha fitxat a Xavi Rabasseda.
0: Doncs gràcies, Jordi, per aquest últim apunt de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem, serà demà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
11: La banda sonora de...

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 3. El govern espanyol activa l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. El Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la frontera del Marroc. A Ceuta hi ha 1.400 menors no acompanyats i el govern prioritzarà tornar-los amb les seves famílies. Itàlia i Dinamarca fan front comú a favor d'un enduriment de les mesures anti-immigració, rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de deportació en països tercers. Més pressió perquè s'apliqui mà dura 11 dies després de la crisi de Ceuta i mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia continua. Europa Occidental viu el juny i el juliol més calorosos de la seva història. La calor i la sequera també fan baixar els cabals dels principals rius europeus, mentre el mar bat rècords de temperatura, tant a escala global com al Mediterrani. Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar l'anomenat Plater, el Pla de la Generalitat per implantar energia renovable al territori. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea i denuncien que no s'ha tingut en compte la seva opinió. 48 hores abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància d'observar-lo amb ulleres homologades, tant a les zones on es veurà millor, com Tarragona i Lleida, com també a la resta de Catalunya, on l'eclipsi no serà total. Des del Departament de Salut s'han reforçat els serveis d'oftalmologia d'aquestes zones, on es preveu que hi hagi més afluència de visitants. Per cert, que Salvament Marítim té a punt un operatiu especial per controlar l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Els cossos de seguretat han fet pedagogia en clubs, nàutics i empreses de lloguer per recordar que la normativa no permet que les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, puguin navegar durant l'eclipsi. Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims dos anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió del Tatarstan i han matat almenys 13 persones, entre elles un menor, i n'han ferit una setantena. L'exèrcit ucraïnès assegura que ha provocat un incendi a la refineria més important de Rússia. L'eclipsi solar de dimecres planarà en la sisena edició del Festival Jordi Savall, que arrenca avui. Fins diumenge, una vintena de concerts ompliran de música Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover. Destaca el concert que Josep Maria Martí farà en un lloc secret coincidint amb l'hora de l'eclipsi.
2: Esports.
3: El Barça ha tornat als entrenaments aquest matí ja amb Joan García Gordon i Eric García, que han escurçat les vacances de l'equip blaugrana. Està pendent de l'estat de Rooney Partaggi, que aquest matí s'ha fet mal al genoll i es tem que pugui ser una lesió greu. L'argentí Julián Álvarez s'ha incorporat aquest matí als entrenaments de l'Atlètic Madrid, ha passat la revisió mèdica amb la resta de companys. Als campionats d'Europa de natació, aquesta tarda, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputen la final dels 4x200 lliures. Aquest matí, Ian Florencio ha acabat cinquè als 4x200 lliures, mentre que Nil Calavall ha quedat eliminat als 100 metres blaça. Mentrestant, al campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham, Jaime Guerra ha acabat sisè a la classificatòria i disputarà la final de salt de llargada.
1: Pel que fa al temps, una tarda més, els ruixats i les tempestes descarregaran el Pirineu, sobretot entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. També s'esperen pluges al massís dels Ports i en punts de Ponent. A la resta de Catalunya tindrem cel variable, amb una calor que...
4: Ràdio Arbúcies.
5: L'emissora que escolten les altres emissores.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 29%.

0: Bona tarda, són les 4. Un fort terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat Colòmbia aquesta tarda. L'epicentre seria San José del Palmar, a l'oest del país, i a una fondària de més de 90 quilòmetres. Les primeres informacions afirmen que hi ha víctimes i també destrosses de materials importants. El govern espanyol activa l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest mateix cap de setmana. El Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la frontera amb el Marroc. A Ceuta hi ha 1.400 menors no acompanyats i el govern prioritzarà tornar-los a les seves famílies. Itàlia i Dinamarca fan front comú a favor d'un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Rebutgen la immigració descontrolada i demanen certes de deportació en països tercers. Més pressió perquè s'apliqui també mà dura 11 dies després de la crisi a Ceuta i mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia continua. I Europa Occidental viu el juny i el juliol més calorosos de la seva història. La calor i la sequera també fan baixar els cabals dels principals rius europeus, mentre el mar bat rècords de temperatura, tant a escala global com al Mediterrani. I més de 300 municipis d'una quarantena de comarques estan organitzant en una associació per aturar el Pla de la Generalitat per implantar energia renovable al territori. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana i també l'espanyola i europea i denuncien que no s'ha tingut en compte la seva opinió. Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims dos anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió de Tartarstan i han matat almenys 13 persones, entre elles un menor, i també n'ha ferit una setantena. L'exèrcit ucraïnès assegura que ha provocat un incendi a la refineria més important de Rússia. I 48 hores abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància d'observar-lo amb ulleres homologades, tant a les zones on es veurà millor, com Tarragona i Lleida, com també a la resta de Catalunya, on l'eclipsi no serà total. Des del Departament de Salut s'han reformat els serveis d'oftalmologia d'aquestes zones, on hi haurà més afluència de visitants. I l'eclipsi solar de dimecres planarà també en la sisena edició del Festival Jordi Savall, que tot just arrenca avui. Fins diumenge, una vintena de concerts ompliran de música Santes Creus, Montblanc, Valls i també Alcover. Destaca el concert que Josep Maria Martí farà en el lloc secret, coincidint amb l'hora de l'eclipsi.
1: Esports.
0: I ens falta el temps. Una tarda més, els ruixats i les tempestes descarregaran el Pirineu, sobretot entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. També se n'esperen, però, al massís dels Ports i en punts de Ponent. A la resta del país, cel variable. La calor continuarà, això sí, intensa, amb màximes que tocaran els 38 graus.
1: Trescat Info.
0: 4 i pràcticament ara 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un terratrèmol de 7,4 sacseja a l'oest de Colòmbia.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 29%.

0: Dirty Bit.
1: Welcome. This is the beginning. For every ending is Mega Starter.
2: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
3: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. Almenys 20 morts importants danys materials després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 a Colòmbia. El sisme, amb epicentre al departament del Chocó, s'ha deixat sentir amb força en ciutats com Cali, Medellín i Bogotà i ha obligat a fer evacuacions preventives. El govern espanyol activa l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. El Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la zona fronterera amb el Marroc. A Ceuta hi ha 1.400 menors no acompanyats i el govern espanyol prioritzarà tornar-los amb les seves famílies. Itàlia i Dinamarca, per cert, fan front comú a favor d'un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. Rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de deportació en països tercers. Més pressió perquè s'apliqui Maduro 11 dies després de la crisi de Ceuta i mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia continua. Europa Occidental ha viscut el juny i juliol més calorosos de tota la història. La calor i la sequera també fan baixar els cabals dels principals rius europeus, mentre el mar bat rècords de temperatura, tant a escala global com aquí al Mediterrani. Més de 300 municipis catalans s'estan organitzant en una associació per aturar el Pla de la Generalitat per implantar energia renovable al territori, el conegut Pla Plater. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea i denuncien que no s'ha tingut en compte la seva opinió. 48 hores abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància d'observar-lo amb ulleres homologades, tant a les zones on es veurà millor, com Tarragona i Lleida, com també la resta del país, on l'eclipsi no serà total. Des del Departament de Salut s'han reforçat els serveis d'oftalmologia d'aquestes zones, on hi haurà més afluència de visitants. El 17 d'octubre totes les trucades comercials ja quedaran identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. El govern espanyol ha confirmat la data en què s'activarà aquesta mesura, inclosa en el pla antiestafes, per tal que aquestes trucades siguin més identificables. I Movistar Plus estrena el thriller d'humor negre Dos setmanes en agosto. Disney Plus recupera una saga musical amb Camp Rock 3. Són dues de les estrenes més destacades d'aquesta setmana a les plataformes de streaming audiovisual.
2: Esports.
3: El Barça ha rebut una primera oferta pel PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però el club blaugrana l'ha rebutjat. Segueix negociant, això sí, amb el club francès. L'acord entre el Paris Saint-Germain i Ferran és total des de fa uns dies i, per tant, només queda que els dos clubs es posin d'acord. El Barça estan pendents a hores d'ara de l'estat de Rooney Bardaggi, que es podria haver fet una lesió greu al genoll. Els campionats d'Europa de natació, aquesta tarda les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Círcoles disputen la final del 4x200 lliures femenins aquest matí i en Florencio ha acabat cinquè a la sèrie dels 4x200 lliures, mentre que Nil Cadavall ha quedat eliminat als 100 metres braça. I avui ha començat el campionat d'Europa de l'atletisme a Birmingham. Jaime Guerra ha acabat sisè a la classificació i disputarà la final del salt de llargada.
1: Pel que fa al temps, una tarda més, els ruixats i tempestes descarregaran el Pirineu, sobretot entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. També s'esperen precipitacions al massís dels Ports i en punts de ponent. A la resta del país tindrem cel variable, amb calor intensa i unes màximes que tocaran avui ben bé els 38 graus.
4: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 32%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: Quan has tocat

0: Bona tarda, són les 6. Almenys 20 morts i importants danys després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 a Colòmbia. El sisme, amb epicentre al departament de Chocó, s'ha deixat sentir amb força en ciutats com Cali, Medellín i Bogotà i també ha obligat a fer evacuacions preventives. El govern espanyol activa l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. El Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la frontera amb el Marroc. A Ceuta hi ha 1.400 menors no acompanyats i el govern espanyol prioritzarà tornar-los amb les seves famílies. Itàlia i Dinamarca fan front comú a favor de l'enduriment de les mesures antiimmigració a Europa, rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de deportació en països tercers. Més pressió, doncs, perquè s'apliqui Maduro 11 dies després de la crisi de Ceuta i mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia continua. Europa Occidental viu el juny i el juliol més calorosos de la seva història. La calor i la sequera també fan baixar els cabdals dels principals rius europeus mentre el mar bat rècords de temperatura tant a escala global com al Mediterrani. I més de 300 municipis d'una quarantena de comarques estan organitzant en una associació per aturar el pla de la Generalitat per implantar energia renovable al territori. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea i denuncien que no s'ha tingut en compte la seva opinió. Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims 2 anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió de Tartarsan i han matat almenys 13 persones, entre elles un menor, i també n'ha ferit una 70. L'exèrcit ucraïnès assegura que ha provocat un incendi a la refineria més important de Rússia. "48 hores més tard de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància d'observar-lo amb ulleres homologades tant a les zones on es veurà millor, com per exemple Tarragona i Lleida, com també la resta de Catalunya, on l'eclipsi no serà total. Des del Departament de Salut s'han reforçat els serveis d'oftalmologia d'aquestes zones, on hi haurà més afluència de visitants."
1: Esports.
2: El Barça ha rebut una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros. El club blaugrana l'ha rebutjat però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el Paris Saint-Germain i Ferran és total des de fa uns dies i, per tant, només queda que els dos clubs es posin d'acord. D'altra banda, Roni Bardaggi s'ha retirat de l'entrenament d'aquest matí amb una lesió al genoll dret. El Barça reconeixent que pot ser greu, que no té bona pinta i demà passarà proves mèdiques. Els campionats d'Europa de natació que vespre les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Círcules disputaran la final del 4x200 lliures femenins. I també ha començat el campionat d'Europa de l'atletisme a Birmingham. Jaime Guerra ha acabat 6 a la classificació i disputarà la final del salt de llargada.
0: I aquesta tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu, també al Prepirineu Occidental i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, sol o cel variable. La calor, això sí, continuarà intensa, amb màximes que tocaran els 38 graus. I demà el dia començarà tranquil en general.
1: Trescat Info.
0: 6 i pràcticament 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
1: Trescat Info.
3: Informació, proximitat, música.
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 39%.

0: Bona tarda, són les 7. Desenes de persones han mort avui a Colòmbia després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. Pereira i Manizales són les ciutats més afectades. L'epicentre ha estat a la regió del Chocó, on també hi ha desenes de ferits. Les autoritats continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. El govern espanyol aposta per retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també ho considera la millor opció. Mentrestant, el Ministeri Espanyol de Defensa ha cancel·lat les vacances i permisos dels soldats desplegats a la frontera, això davant del risc d'una nova entrada massiva de migrants. Europa Occidental viu el juny i el juliol més calorosos de la seva història. La calor i la sequera també fan baixar els cabals dels principals rius europeus, mentre que el mar bat rècords de temperatura, tant a escala global com al Mediterrani. Més de 300 municipis catalans s'estan organitzant en una associació per aturar el Pla de la Generalitat que vol implantar energia renovable al territori. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea i denuncien que no s'ha tingut en compte l'opinió del territori. 48 hores abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs en remarquen la importància d'observar-lo amb ulleres homologades, tant a les zones on es veurà millor, com Tarragona i Lleida, com també a la resta de Catalunya, on l'eclipsi no serà total. Des del Departament de Salut s'han reforçat els serveis d'oftalmologia d'aquestes zones, on hi haurà més afluència de visitants. El 17 d'octubre, totes les trucades comercials ja quedaran identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. El govern espanyol ha confirmat la data en què s'activarà aquesta mesura, inclosa en el pla antiestafes, per tal que aquestes trucades siguin més identificables. El govern vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar aquest estiu. En una entrevista a l'agència ACN, la consellera de Cultura de la Generalitat ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector teatral.
1: Esports. L'extrem del Barça, Roni Bardagi, s'ha retirat de l'entrenament de l'equip aquest matí amb una lesió de genoll que podria ser greu. Es tracta del mateix genoll on va patir un trencament dels lligaments encreuats l'abril del 2024 quan era jugador del Copenhagen. El Barça ha rebut una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però l'ha rebutjat i segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el Paris Saint-Germain i Ferran, volem dir, és total des de fa uns dies. I als campionats d'Europa de natació, aquest vespre les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputen la final dels 4x200 lliures femenins i al campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham, Laura Redondo lluitarà aquest vespre per un lloc a la final de Martell. Jaime Guerra disputarà demà la final de salt de llargada.
0: Pel que fa al temps, aquesta tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu Occidental, també a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta del país tindrem sol o cel una mica variable. La calor continuarà intensa, amb màximes que poden arribar als 38 graus. Demà i març, el dia començarà, si més no, tranquil, en general.
2: 3CAT Info.
0: Ara són les 7 de la tarda i 4 minuts. Aquesta hora us informa en directe a Eloi Barrera.
3: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 39%.

0: Quina gran... 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 8. Més de 70 morts a Colòmbia després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat el país. Les zones més afectades són el Chocó, el Valle de Cauca i l'Eix Cafeter. Hi ha edificis col·lapsats, infraestructures afectades i els equips d'emergència continuen buscant possibles atrapats. Les autoritats encara treballen per tancar el balanç oficial de víctimes. El govern espanyol aposta per retornar al Marroc els més de 1.400 menors que, de moment, han identificat els carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també ho considera la millor opció. I, mentrestant, el Ministeri Espanyol de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la frontera davant el risc d'una nova entrada massiva. Itàlia i Dinamarca fan front comú a favor d'un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de deportació en països tercers. Més pressió, doncs, perquè s'apliqui Maduro 11 dies després de la crisi a Ceuta i mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia continua. Ucraïna ha perpetrat avui l'atac més mortífer dels últims 2 anys de la guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió de Tartarsan, on també han danyat infraestructura civil. Han matat també almenys 13 persones, entre les quals una nena. I més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar el pla de la Generalitat per implantar energia renovable al territori. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea i denuncien que no s'ha tingut en compte la seva opinió. El govern vol crear una companyia nacional de teatre a part de la de dansa, com ja va anunciar aquest estiu. En una entrevista amb l'ACN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
2: Esports. El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araújo al Liverpool anglès fins al juny vinent i l'extrem Ronny Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret que podria ser greu. Es tracta del mateix genoll on va patir un trencament dels lligaments encreuats l'abril del 2024 quan era jugador del Copenhagen. I el Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el Paris Saint-Germain i Ferran és total des de fa uns dies.
1: I ens falta el temps. Aquesta tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu Occidental, també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. I a la resta del país, sol o cel variable. La calor continuarà, això sí, intensa, amb màximes que tocaran els 38 graus. I demà el dia començarà tranquil en general.
0: Trescat Info.
1: 8:03. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Almenys una setantena de persones han mort a Colòmbia després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. La ciutat més afectada són Pereira i Manizales, a l'occident de Colòmbia, i a l'àrea metropolitana de Pereira han mort almenys 40 persones, segons ha confirmat ja l'alcalde Mauricio Salazar, la zona doncs més afectada. El nombre de víctimes, però, continua pendent encara d'actualització. Chocó ha estat l'epicentre d'aquest...
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 48%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 63%.

tremola. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves amb els ulls sagnants.

des d'aquí dalt. Ets un satèl·lit que es va allunyant. Ets una nota que s'apaga.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 71%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 71%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 66%.